Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Ràdio Pego, la veu del poble. Ràdio Pego, som la teua veu.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify @entrenosaltres_podcast.

0: 19 días y 500 noches.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego.

t'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa per

Personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.

sí.

0: Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu, ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, pots entregar-nos la teva proposta de programa.
0: I per això, t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

Este sol en la carena, no veig núvols en el cel i aprofita aquest recer per dir he nascut, he viscut i val la pena.

0: que queda escrit. He nascut, he viscut i val la pena.
1: Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

que aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé. Trobo que fins ara no ho hem fet malament. Me diuen i diuen

0: Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Vai, vai, vai.

video. Let's get some more effect.

perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants.

691-022-333. El nostre WhatsApp. Agenda'l.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify @entrenosaltres_podcast.

0: Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego.
1: La vida és això.
0: Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, inflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues. Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine.
1: Avui és tan incert.
0: Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego.
1: Que no se passi, no te n'oblidis. Hi ha moltes coses bones que dona la vida. I wanna love you.
2: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulguis, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres jovens. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.

0: Salut, salut.
1: Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego.
2: La vida és això.
1: Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, inflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, el portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues. Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine.
2: Avui és tan incert.
1: Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego.
2: Que no se passi, no te n'oblidis. Hi ha moltes coses bones que dona la vida. I wanna love you, I wanna miss you.
3: So wake up.
4: Bon dia.
3: The rhythm of love.
4: Estàs escoltant Ràdio Pego.
3: Open your

0: Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego.
1: La vida és això.
0: Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, inflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues. Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine.
1: Avui és tan incert.
0: Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego.
1: Que no se passi, no te n'oblidis. Hi ha moltes coses bones que dona la vida. I wanna love you, I wanna miss you.
2: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

0: Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu, ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, pots entregar-nos la teva proposta de programa.
0: I per això, t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

que crida fort. Jo vinc de llibres i de cançons a la foscor, del silenci que ens va ser impost. Jo vinc de les cendres del record,

0: Jo vinc de llibres i de cançons a la foscor.
1: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
2: What we're living in, let me tell you.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

0: Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: radiopego@radiopego està també a Facebook i Twitter.
1: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

Aprenent sobre el càncer de colon és la proposta de l'Associació Esperança d'este mes de setembre. Dimarts 29 de setembre a les 6 de la vesprada i a la Casa de Cultura de Pego, l'oncòloga de l'Incliva, la doctora Noelia Tarazona, amplia informació sobre el càncer de colon i aclareix dubtes sobre els últims avanços mèdics per frenar el seu desenvolupament. L'Associació Esperança et convida a assistir per a continuar aprenent.

Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys, una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego.

0: Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulguis, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast. Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu, ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, vaig entregar-nos la teva proposta de programa.
0: I per això, te ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
1: Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

0: Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.
1: Sense punguit de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulguis, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot sobre. No se puede tapar el sol.

La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Yeah, best never hot.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify @entrenosaltres_podcast.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Les persones que esteu ací a la Fira de Comerç de Pego 2026, des de 2004, Pego té una cita anual amb el seu comerç, un esdeveniment festiu que pretén acostar a la ciutadania encara més allò que pot trobar cada dia, de dilluns a dissabte, a les botigues del poble. És, podríem dir, un homenatge a la clientela i amb la seva visita un homenatge a les persones que cada dia obrin les portes dels seus negocis, persones emprenedores, constants, atentes, especialitzades, amables, persones que apostant per tirar endavant la seva empresa, el seu negoci al poble, fan bategar el cor de Pego dia rere dia. Així a la Fira de Comerç estarem durant un parell d'hores. Hem començat una hora més tard del que estava previst per problemes tècnics i estem aquí per a descobrir-vos què va esdevenint en aquestes primeres hores i per a conèixer alguns secrets de les parades que hi tenen representació. I comencem amb Victòria Pastor, que junt a Rosamari i Piera estan al capdavant de Babanca des de fa 30 anys. Esteu d'aniversari, així que en primer lloc, felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Per molts anys més, no?
1: Sí, però el que estem dient de vida, sí, però són 56 que en tenim ja i 30 anys més de negoci.
0: Millor que no.
1: Exacte. Volem descansar en algun moment.
0: Sí, perquè penses que podria tindre relleu generacional el teu negoci?
1: El meu negoci sí que podria haver algú que li agradara el que és la part de projectes interiorisme. Decoració també podria entrar, però jo potser també ho podíem ampliar a gent en què té gust en fer les coses, en crear espais, crear eventos, vull dir, podíem... Com a botiga, com a tal de venda d'articles, de decoració, molt complicat avui en dia, és molt difícil. Uh-huh. O sigui, hi hauria que reinventar-se molt i buscar un altre sector.
0: Victòria, en estos 30 anys, com ha evolucionat Babanca? Com ha anat adaptant-se a les tendències de la societat, als gustos i un poc també a com compra actualment la gent?
1: Nosaltres, en el 96 que vam començar en un local més menut, hi havia un estil de vida, s'estilava, o sigui, hi havia un tipus de decoració, un tipus d'ambient que es creaven. Van començar, la veritat que vam evolucionar i per això vam fer el canvi a una tenda més gran, perquè veiem que les tendències i les modes de compra havien canviat i necessitàvem més espai per poder donar més servici als nostres clients. Després sí que és veritat que ja fa uns 10 o 12 anys que quan ens va entrar l'online o bé els llocs, les grans superfícies, els xocoters, és veritat que ens vam perjudicar. Això significa que nosaltres any rere any tenim que anar a transformar-nos i tornar a reinventar-nos perquè ahir teníem una competència molt gran, però que a vegades també sempre és bona. Jo sempre dic que la competència no és... O sigui, jo no tinc que queixar-me de que este és més gran i té allò, sinó al revés, el que jo sàpia fer, potenciar-ho o simplement fer-li veure a la gent que jo tinc un servici i oferisc unes coses que els altres no tenen. Però avui en dia sí que és veritat, arrel de la pandèmia, que encara es va accentuar molt més la compra online, és prou complicat. I també ens hem donat compte que avui en dia trobem que ja hi ha dos tipus de client. El client que ens coneix i sap el que podem oferir-li a nivell de servici, que fem un projecte sencer, i després està el client que li agrada fer les compres, pues vale, ara porto això, jo vaig agarrar-ho, igual tinc que agarrar-ho, sí que hi ha. Però jo dic, nosaltres estem supercontentes dels nostres clients. En aquests 30 anys hem tingut molta gent que ha confiat en nosaltres i com en el vídeo que estem publicant en redes socials, gràcies a tots per deixar-nos entrar en les vostres cases i fer que tot això siga gran. Uh-huh. M'emociono i tot.
0: Victòria, és normal que t'emociones perquè són molts anys i és molta gent, no?, la que ha passat per les vostres mans. Per a vosaltres, què significa eixir a la Fira de Comerç? Perquè no és la primera volta que ho feu.
1: No, a veure, nosaltres la Fira sempre l'hem concebida com una presentació de novetats als nostres clients i més que res oferir-los una, com ho diríem, una activitat extra en un diumenge que puguin eixir a passejar les famílies, que estiguin a l'aire lliure, que es comuniquen entre tots, que convisquen, que fem poble, en realitat el que has dit tu antes. Uigam o no uigam, un comerç local o en professionals locals ens permetix que hi hagi gent al carrer, que els carrers estiguem asseats, que ens preocupem que la farola no vagi, que estiguem pendent del veí que avui no ha anat al cafè o fa dos dies, perquè tenim una rutina establida, majoria de la gent en el seu sector. Vosaltres també esteu al públic, esteu en la ràdio, i quan vas a fer-te el cafè o la tostada coincidixes en un tipus de gent, la majoria sempre la mateixa. Entonces el preocupes, pues, és això, fer vida, preocupar-te per el teu poble i per la teua gent del poble. Fer família, en realitat, fer una família gran. Almenys és el meu punt de vista i el de la meva companya Rosemary.
0: I per tant, el que oferiu avui són sobretot novetats i més o menys, no? També esteu celebrant això, els 30 anys, sí, amb el públic.
1: Sí, exacte, enguany hem anat directament a la celebració, ho sent molt, hem posat globos, hem posat cava, estem posant cervesa, menjar, perquè volem que la gent estigui en companyia nostra per a celebrar aquests 30 anys. Simplement teles, que la gent sap que portem teixits, pues mira, donar un ambient de color i sobretot vida. Avui la nostra intenció és celebrar i que tots disfruten en companyia nostra de 30 anys i aguantar fins que ens tinguem que jubilar, és la veritat.
0: Bueno, això serà un bon senyal.
1: Sí, esperem que sí, jo trobo que sí que arribem, anem reinventant-nos, anem acompanyant a la gent en el sistema de compra, en el sistema d'assessorament, i ahí estem. Tot canvia i nosaltres ens hem d'adaptar. No pots quedar-te com fa 30 anys quan jo vaig començar, que teníem una llibreta i una llapicera la majoria de voltes per fer el dibuix.
0: Bueno, és això, adaptar-se o morir, sí, no, sí, que diuen.
1: No, clar, amb altres, sí, les tecnologies que tens ara, pots anar, fas una foto, jo la puc dibuixar en el mòbil i me la planteja el client, independent, per supost, independentment no. Tens la IA, que tot el món, ChatGPT, com es quedaria això o allò? Però tens unes avantatges que antes no tenies i t'ajuda també a facilitar la feina. I tot això nosaltres volem fer perquè el nostre client confia en nosaltres i ser encara més professionals.
0: Doncs Victòria, ens quedem amb això, amb sobretot aquesta celebració.
1: Sí, sí, passeu pel nostre stand.
0: Aquestes tres dècades de vida.
1: Sí, sí, allí estem en un 3 i un 0 dalt de la carpa i amb molt de globus. I moltes gràcies per tot.
0: Doncs per molts més. Gràcies a tu.
1: Adéu.
2: Ràdio Pego. Sempre al teu costat.

0: Entre la vintena de comerços que hi ha avui ací, a la Fira de Comerç de Pego, al passeig Cervantes, està el de Carmela Todolí, més coneguda com la Chata Merenguera, i ella no fa massa que va obrir un espai físic, una botiga al poble, i això fa connectar-nos amb el que dèiem abans, no? Que les persones que avui estan ací i moltes altres que conformen el teixit comercial de Pego aposten per tirar endavant una empresa i amb això, una empresa al poble, fan bategar, no? El seu cor dia a dia. No sé per a tu quina importància té estar en un lloc físic, no? Que la gent sí. Puga contactar o puga anar a casa, entre cometes, no?
1: Clar.
0: I poder intercanviar.
1: Sí, a veure, jo, clar, tu quan apostes com un projecte com pugui ser el de la Chata Merenguera, que és de joieria botànica, en un poble relativament menut, moltes voltes has de compaginar amb la venda online o en les fires, però per a mi era molt important el poder tindre un espai de calma i de proximitat on poder parlar amb la gent dels productes, que se'ls pugueu provar, que puguem parlar també un poc de què hi ha darrere del projecte i darrere de cada flor, perquè jo sempre dic que les flors d'alguna manera ens conten històries. I res, sí que és de veres que no puc obrir tots els dies perquè jo també faig tallers fora. Però bé, estem ahí adaptant
0: horaris.
1: Les possibilitats.
0: Adaptant horaris.
1: Adaptant horaris.
0: Que això sempre costa.
1: Sí.
0: Entre d'altres coses, com tu has dit, estàs molt present a les xarxes i últimament has presentat algunes novetats que en certa manera el que fan és identificar, no? O posen de relleu coses que identifiquen als pobles, i en este cas a Pego,
1: sí.
0: Perquè estàs fent crostes.
1: Sí.
0: Com se t'ocorren aquestes coses?
1: Part de lo que a mi em va moure a fer este tipus de productes i no fer uns altres, com poden ser uns tulipans o poden ser una pizza, que són molt boniques i estan molt bons, però no ens identifiquen com a territori, és el posar en importància o posar en valor o d'alguna manera salvaguardar, o intentar-ho, aportar el meu xicot de gra d'arena, a salvaguardar les maneres d'estar i de relacionar-nos que tenim amb el territori i amb els propis veïns i veïnes. Les maneres de viure dels nostres pobles és molt peculiar, jo crec que s'ha de mantindre i s'ha d'estimar. Aleshores, a mi el que em naix del cor és fer una pebrera farcida d'oliva, que és el meu poble, i el meu poble adoptiu, que és Pego, on estic super a gust, també tenia que tindre la seva crosta. I res, després algunes plantes de les que faig també són l'arròs, les espigues d'arròs en alguns tocats, el taronger, la greta, mengíboles que podem trobar a les nostres muntanyes, va tot relacionat, inclús els pardalets són el corriolet o pot ser una merla.
0: Has introduït la ceràmica, no sé
1: sí.
0: si estàs ampliant el que havies fet en ceràmica o de moment ho has deixat...
1: Vaig fer una edició especial, limitada, que jo volia representar, bueno, en vaig fer dos l'any passat, una representa la foscor o les caboires de les dones en, a les nits, no? Que com que la gent sempre ens activa el pensament i ma abuela sempre em recordava que la nit la feia sentir totes aquestes caboires. I vaig triar tres flors, espera, contextualitzar l'altra, vaig triar tres flors que són la ruda, el baladre i el cascall, que tenen totes unes propietats com oscures, però bueno, molt relacionades amb les dones i les cures també. I per així deixar foscor, cara primavera vaig fer una que tenia que representava un pati de les nostres cases típic, amb els pardals i els taulells, el taulell valencià, i com no tenia que fer el taulell de fang tradicional, amb doble cocció. I aprofitant els nostres recursos, com per exemple va ser la cocció, va ser a Orba, a l'obrador, sempre intentant, pues, això, intentar aprofitar els recursos i estant en contacte amb la gent dels nostres pobles.
0: Molt interessant, i també deies, no? El que representen les plantes, el seu significat, i també has parlat de dones, de persones, de dones majors, no? I això ho connectes tot en Flors contra l'oblit.
1: Sí.
0: Com va el projecte?
1: Ah, molt bé, estic molt contenta.
0: Recorda'ns què és
1: sí.
0: el que...
1: Flors contra l'oblit és un projecte que intenta... Bueno, jo sempre dic que és un projecte per la memòria individual i la memòria col·lectiva. I ja que el que tracta és fer recordar a les persones grans situacions de la seva infantesa, de la seva família, les seves cases, de com vivien, tot relacionat amb les flors. La Greta ens transporta a anar a jugar pel terme, per exemple. O el jasmí, la bronxa de jasmí ens transporta a quan les nostres iaies ens les fent per a que feia oloreta a l'habitació, o per a mudar-se i anar a festes, que se la posaven per a perfumar-se. Tot això crec que és molt interessant, fer-ho recordar a una mateixa persona. També treballa en grups en deteriorament cognitiu i és molt xulo que siguin les xiquetes i xiquets les que puguen preguntar-li a la gent gran. Aleshores, el projecte el que fa és, d'una manera intergeneracional, intentar unir aquestes generacions a través d'aquestes històries que ens conten les flors, i després fer un recull d'alguna manera artística. Pot ser un taller en porcellana en fred, pot ser un microrelat, pot ser un programa de ràdio, pot ser moltíssimes coses.
0: Doncs ho arrepleguem tot i a veure si fem alguna col·laboració més.
1: Molt bé.
0: Ara ja segur que tens la parada amb gent.
1: Sí.
0: Observant, que em deies, no, és que encara no la tinc tota preparada.
1: El mai està tota preparat.
0: Però es veuen moltes coses,
1: sí.
0: Ja. Així que convidem a la gent a que durant este passeig per la Fira de Comerç que vaja parant en tots, que sempre són interessants.
1: Perfecte.
0: Gràcies, Carmela.
1: Vinga, a vosaltres. Adéu. Adéu.

Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego. La vida és això. Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, inflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, el portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues. Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine. Avui és tan incert. Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego. Que no

0: De l'emmarcació.
1: Efectivament, sobre això anem a parlar ara, sobre marcs, sobre quadres, sobre pintures, perquè continuem a la Fira de Comerç de Pedro 2026, perquè tenim petorreig per ahir. Són coses del directe. I estem amb Maite Alborch, ella està al front d'Enquadres, i ens agradaria saber, en primer lloc, què és el que ofereixes avui a la Fira de Comerç? Què pot veure la gent del que tens a l'establiment?
0: Bueno, pues jo enguany el que ha prioritzat és l'emmarcació, perquè feia temps que no treia res de lo que són tot el que respecta als marcs. Aparatos mostraris en novetats de marcs i al mig aparatos quadros, que també volia que la gent ho sapiera, que és el que fem als tallers que faig a la tenda, que faig cursillos.
1: De què?
0: De manualitats, pintem quadros, bosses, bueno, fem de tot. I no sé, m'agradaria que veguerem pues, tot el que faig jo.
1: Ahà. Perquè Enquadres quants anys fa que està
0: oberta? Pues Enquadres fa 35 anys.
1: Enguanya?
0: Ja. O sigui que no, tu... sí, més o menys sí, 35 anys, sí.
1: O sigui que també estàs d'aniversari així a rodó?
0: Sí, sí, més o menys. I de que estic a la tenda, perquè antes estàvem al taller, a casa, i ara ja estem a la tenda des del 2000. O sigui que també han passat uns quants anys.
1: 26 anys.
0: Sí.
1: Uau.
0: Sí, sí. Passa el temps molt prontent.
1: Molt prontent. Tu tens a prop, perquè el Passeig Cervantes, sí. Doncs, per a tu és un avantatge, no?, perquè estàs així al costat, però... Parlant del que és la Fira de Comerç, què implica per a vosaltres? Què significa eixir a la Fira de Comerç?
0: Bueno, pues jo trobo que també és com la festa nostra. Bueno, jo vull que agrada al cine també, no? Trobo que és com una festa per a nosaltres. Estem contentes també, la gent ve a veure molts, tota la clientela, no sé, és... com el dia nostre.
1: Sí, un dia de celebració.
0: Com, pues mira, ara és Sant Miquel, pues també nosaltres, la Fira del Comerç.
1: Ah, així no complementeu, no?
0: Sí, sí, està molt bé. Vam començar no fa tant, bueno, no me recordo quin any va ser.
1: 2004 vau començar.
0: Que ho vam fer i també va estar molt xulo, va estar molt graciós i acompanyava també molt el carrer Sant Miquel. A mi em va agradar un muntó, també. També estaria molt bé anar variant.
1: Pues... Sí, perquè aneu... La ubicació ha anat canviant al llarg dels
0: bueno,
1: anys.
0: Bueno, a mi m'agrada més esta. No per res, per proximitat.
1: I per a tu, que ho vius des del costat de la part doncs, de comerç, no? Però també com a clienta, per a tu, què és el, com podríem definir el comerç local? Quins són els punts forts del comerç local?
0: Home, jo crec que... no sé, l'atenció, sobretot, que donem al client és fantàstica. Jo trobo que el cara a cara, no? Perquè ara ja... Justament jo esta setmana he tingut uns clients molt joves i estàvem molt agraïts i jo les agraïa que compraren al poble perquè cada volta més la gent, sobretot la gent més jove, està molt acostumada a comprar online i... dóna molt de gust anar a un lloc que vas caminant, que veus a la gent pel carrer i que arribes allí, que t'atenen bé, que ho fem a Cipego, i que tenen molt de producte. Total és preguntar. La gent no sap realment la quantitat de producte que tenim. Oferim molta cosa i la gent això... També, com ens coneguem tots, a vegades la gent té un poquet de por d'entrar a la tenda i tal, però al contrari, vull dir... Jo trobo que l'atenció que donem és fantàstica. I mira, els estrangers ho agraeixen un muntó i sempre em diuen que la gent de Pego és molt...
1: Molt oberta.
0: Sí, no? Molt oberta.
1: O molt amable.
0: I, sí, i es porta molt bé ells i tot. I ells compren molt el comerç de Pego. O sigui que jo trobo que l'atenció sobretot és això, fantàstica.
1: És puntera.
0: Jo trobo que sí. I a més que ens coneixem tots i no sé, és...
1: Sí, que això també fa...
0: Càlida, no sé com dir-ho. Càlid, no?
1: Una bona paraula.
0: Sí, sí, càlid.
1: La calidesa,
0: sí.
1: No?
0: Sí, que... sí, sí, jo crec que sí.
1: Doncs amb aquesta calidesa ens quedem. Molt Maite, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a
1: i a continuar gaudint d'esta dia de celebració.
0: Gràcies, que passeu bon dia.
1: I tu també.
2: Brutal, en serio, ja ho tenim.
3: Ja està, ja hem acabat.
2: La cançó la tenim,
4: Ràdio Pego. Som la teua veu.

Ràdio Pego. Som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

0: Bé, la Fira de Comerç de PO va omplint-se de gent, es nota que van passant les hores i això doncs, és un bon senyal, perquè recordem que la Fira de Comerç és una festa del comerç de Pego i en aquesta ocasió tenim amb nosaltres a Isabel Santos Juan Espeiró. Ella està al capdavant de la papereria llibreria Isabel. Isabel, bon dia.
1: Molt bon dia, Sara, bon dia a tots els oients de Ràdio Pego.
0: Què ofereixes avui? Què mostres del que tens a la tenda en esta Fira de Comerç?
1: És un poc complicat quan portes un negoci de tants anys, enguany farà 26 anys, que he evolucionat, i és triar un poquet de tot, perquè jo de literatura tinc molt d'infantil i molt de majors, i ara també a la papereria també estic introduint productes que no són tan comuns, però que són dintre de la papereria, o sigui, triar un poquet de tot.
0: Un poquet de tot, perquè la gent veja sí, més o
1: menys
0: varietat,
1: què és el que porta. Sí, clar.
0: A més, avui tens un acte, una activitat especial,
1: molt
0: esta
1: especial,
0: vesprada.
1: Molt agraïda.
0: Jo no sé, perquè és una signatura de llibres i un col·loqui, perquè sí, ho hem fet... Clar, s'ha hagut d'adaptar, no?, aquesta activitat a la data, perquè estava prevista el 3 de maig, que era quan s'havia de celebrar la Fira de Comerç, però finalment l'horatge no ho va permetre i és avui, 27 de setembre. Aleshores, explica'ns, com has adaptat aquesta activitat de signatura de llibres?
1: Bé, el meu cap no para. Llavors el llibre estava acabat de premiar.
0: Estem parlant de Gramàtica dels
1: de Gramàtica
0: Girassols,
1: de Girassol, del perquè és el que m'estàs preguntant, no? De l'acte
0: sí,
1: d'Elvira
0: sí, sí.
1: Cambrils.
0: Però com no ho havíem dit, pues ja ho diem.
1: Ah, perdó. era un acte que com el llibre estava acabat de premiar i estava acabat de traure al mercat, pues, era simplement una signatura de llibres. Com a qualsevol. Passa el temps, passa el que passa, ens posem a setembre i jo li dic a Alicia, la de la Crama, i per supost a Elvira Cambrils, que jo ho trobava un poc gelat, un llibre que la veritat s'està venent molt bé, però ho trobava un poc gelat per a ella i per als que puguen vindre, una simple signatura. I se m'ocorreix fer una xerrada col·loqui. Elvira dona pa molt, la seva obra i el seu últim llibre, per supost, que per cert el tenim a la venda tot el dia, i això és el que volem fer, i si era el que serà. Elvira va dir que sí, Alicia que sí, i jo encantar, i espero que la gent vinga.
0: Doncs confiem que sí, és a les 5 i mitja d'esta vesprada,
1: sí,
0: eh? Aquesta xerrada, col·loqui, signatura de llibres,
1: sí,
0: amb Elvira Cambrils. Però, a banda d'això, per a tu, la Fira de Comerç, què significa, què implica?
1: Pues implica molta feina, com a tots, per a muntar-la, però que la gent que del poble, que a mi el coneix personalment, perquè avui fa 46 anys que estic a Pego, i oficialment, i el coneixen, però que a mi el teu negoci no el coneixen tant. Perquè jo he evolucionat en aquests 26 anys i entonces tinc moltes coses molt diferents. N'hi ha gent que el tenia de client d'antes i ara no em ve, i un poc mostrar, i sobretot a la gent més jove que té fills, que és una altra mentalitat, i que sàpien que el poble, sobretot en el meu sector, parla del meu sector, de la llibreria i de la papereria també, que som igual que les mega, mega, mega de servici. Internet el mateix, jo ho busque per les distribuïdores i ho tenen el mateix dia, el mateix preu i tot. O sigui, comerç del poble, comerç actual i servici el millor que
0: I
1: podem.
0: I damunt t'estalvies la gasolina, que ara com està fes núvols, que això s'ha de tindre en compte també.
1: Exacte, jo li dic a la gent això, ho tens al poble, ho tens al poble. Per què tens que estar o fent hores a casa que el vinga a portar-te el paquetet? Vine a la tenda i si no ho tens, jo t'ho portaré i jo t'ho envie. I si no pots, estava dient-li a la clienta que no m'ha vingut a replegar un llibre, que n'hi ha persones que no poden perquè han caigut un bac, són majors, i jo es porto el llibre a casa.
0: O sigui, damunt servei a domicili.
1: El llibre es portar, per cert, sabeu que Federico García Lorca, fa 90 anys del seu fusillament, una editorial té un superllibre, preciositat de llibre, de publicació, de tota la seva obra. Esta persona està impedida, me'l va demanar, i ahir vaig anar i el vaig portar a sa casa. Més servici trobo que impossible.
0: Impossible. O sigui, que és que en això es resumeix bàsicament...
1: Crec que això és un
0: dels
1: puntals
0: del comerç local, efectivament. Isabel, moltes gràcies per apropar-nos a totes aquestes coses, no? Que sempre són interessants recordar-les a la gent.
1: A vosaltres, que passeu bon dia.
0: Igualment, que vagi molt
1: bé. I a tots els oients de Radio Pego, seguiu connectats, que així estan treballant.
0: Ai,
1: moltes gràcies, bon dia.
0: Molt bon dia, que passes molt bon dia.

escoltant Radio Pego, la millor música de ara i de sempre.

0: I amb aquests aplaudiments continuem amb més entrevistes, en este cas amb Rosario Donderis, ella és la gerent de Creama, i amb Alicia Carbonell, que és la ADL, la Agent de Desenvolupament Local de Creama Pego. Molt bon dia a les dues.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Suposa que ja heu pegat tot a la volta a la fira, i ens agradaria saber en este punt, perquè, clar, això ho veiem, és una festa, la del comerç, però porta molts mesos de treball al darrere, no? Més o menys, què implica per a Creama el organitzar una fira d'aquestes característiques?
1: Bé, comence jo i després Alicia, que és la que fa tota la feina, el concretarà, eh? Per a Creama implica fer una feina de concertació amb l'Ajuntament, amb l'associació de comerciants i els mateixos comerciants, les mateixes empreses del poble. És una feina que no es fa només per a la Fira de Comerç, sinó que es fa al llarg de tot l'any per a totes les accions que es fan de promoció de l'activitat econòmica a nivell local. És un esforç molt gran que es fa des de l'Agència de Desenvolupament Local, en Alicia i Laura, i elles treballen colze a colze amb l'Ajuntament i l'associació de comerciants fonamentalment.
2: La fira també, per a nosaltres el que importa és aquest event, és on les empreses i professionals es reuneixen, així en el recinte firal tots junts, i per a mostrar els seus productes, contar-nos els seus serveis, i en definitiva pues, conèixer-los un poquet més de prop, perquè així estan i estan implicats.
0: Uh-huh. És veritat que ho hem comentat ja, esta fira ha canviat de data, era per al 3 de maig sí. I s'ha celebrat finalment el 27 de setembre. Jo no sé si això, perquè clar, la meteorologia, quan és un esdeveniment que és a l'aire lliure, s'ha d'estar ben atent i atenta a què és el que passa. Avui és un dia molt agradable, no fa massa calor de moment, no fa fred, hi ha un poc de núvols i no fa vent, que això també és interessant, no? Aleshores, jo no sé si per a vosaltres, clar, el manejar aquestes coses de data és una feina doble, o com ja està més o menys filat, va més suau.
2: A veure, ja està més o menys filat, el que passa és que comences com de nou.
0: De zero.
2: De zero, perquè teníem uns participants per al mes de maig, que tots saben que per inclemències del temps que marcava pluja, eixa mateixa setmana van tindre que anul·lar-ho tot, ja no sols el trastorn dels participants, sinó totes les activitats complementàries que tenim. Però al canviar de data hi ha altres participants que en el mes de maig no podien i bueno, contents, ha sigut, és feina altra volta que teníem perquè el cartell estava per a la data, tot estava llogat per a la data, però bueno, tenim molts bons proveïdors, els participants ho van consensuar junt amb la directiva de l'associació de comerciants i professionals de Pego, esta data de 27 de setembre, i la veritat que, bueno, ho tiren tot avant.
0: Quina és la importància del comerç local?
1: Pues, la importància del comerç local és que fa poble. Mentre hi ha comerç local i els comerços i les empreses en els pobles

0: ha passat gent que fa més de 20 anys, més de 30 anys que té el comerç obert, no? I això també és important, que qui aposta per quedar-se al poble i obrir les portes a diferents productes pugui continuar, no? Podem mantindre's viu i viva.
1: Sí, ahí tenen elles les tasques que tenen de fidelització del client, d'adaptació a les noves i als canvis que la societat ens depara. I la veritat és que avui en dia, Pego, estan obrint-se molts comerços. Sí que és veritat que uns agarren el relleu generacional per jubilació, altres no segueixen, però, com deia Rosario, el comerç en Pego està viu i estan apostant per generar la seva pròpia ocupació i estan obrint-se prou comerços en Pego. O sigui que mirant un poc al voltant dels pobles de les comarques que tenim més pròximes, ens sentim satisfets perquè sí que aposten per viure al seu poble, per generar-se la seva pròpia ocupació, d'un hobby fer el seu mig de vida, formar-se. I la veritat que nosaltres des de Creama el que volem és atendre totes les necessitats que ells ens demanen i ens sol·liciten en quant a formació, informació d'ajudes i subvencions, el que puguem al nostre abast, assistem.
2: El dinamisme que es viu a Pego en pel que fa al comerç, la creació de comerços i d'empreses noves, a nosaltres també ens impulsa a esforçar-nos cada volta més per donar resposta als plantejaments que ens fan de conforme di Alicia, de necessitats de formació per adequar-se a les noves realitats o d'informació o de portar bones pràctiques de fora per a un poquet motivar-los i que agarren una senda, no? I això, ese dinamisme a nosaltres des de Creama ens impulsa a fer, d'estar pensant contínuament en activitats i en projectes per a ells.
0: Sí, perquè de fet l'agenda no s'acaba així. Avui és un dia de festa, però després hi ha dies de formació, dies de veure altres exemples, no? Com deia Rosario, i això també és interessant, el no deixar de nodrir i de veure com es poden adaptar innovacions de fora al poble i a cada negoci. No?
1: I noves experiències, que sempre ens pensem que així ens deixem coses per fer, o no estem fent tot el bé que toca, i després quan venen empreses de fora que ens conten la seva experiència, és quan els comerços se n'adonen de dir, bueno, pues estem fent, anem per bon camí.
2: Es posa en valor també el que estan fent-se així en el poble.
1: Cooperar també amb empreses de la comarca.
0: Bueno, aquestes simbiosis, no?
1: Sí, aquestes sinergies.
0: Intercanvis que sempre són positius.
1: Sí.
0: Pues moltes gràcies a les dues, a Rosario Donderis i Alicia Carbonell, i a continuar gaudint d'esta Fira del Comerç.
1: I per la part que toca, gràcies a Radio Pego per també participar en la Fira del Comerç.
0: Sempre és un gust poder estar aquí.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Bé, continuem a la Fira de Comerç fent entrevistes a gent que està ací. I justet, s'acaba de sentar a la taula el regidor de Comerç, Promoció Econòmica i Creama, Raül Tamarit, i estan cridant, no? És que són les coses del directe.
1: Així no és.
0: Que s'espere i després li tornen la crida. I també tenim amb nosaltres a Diana Cendra, ella és la presidenta de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, que també té pressa perquè està a punt de començar un tast de vins. Aleshores, abans de que això comence, Diana, com va la fira? Perquè acabem de començar, però és veritat que a aquestes hores hi ha ambient, hi ha gent que vol conèixer què és el que oferiu. A aquestes hores, què podríem dir de balanç de la Fira de Comerç?
2: Doncs, la primera anàlisi que hem de fer enguany és valorar si la fira a les dates de setembre igual pot ser que tinga més èxit que a maig, que és normalment quan les celebrem. I de moment l'afluència està sent prou fluida i hi ha bastanta afluència per l'hora que estem. I res, bueno, la primera valoració és positiva. La segona, pues, també perquè els comerços estan col·laborant i hi ha prou presència de comerços.
0: I a més variats.
2: I a més variats. Tenim els serveis i la col·laboració també dels restaurants i bars que estan al voltant, amb menús especials, el show de la paella, tenim ara un taller de vermut, i sembla que això va vestint cada vegada més la fira i fa que la gent, pues, acudisca. Mm-hmm.
0: Una aposta, la de la Fira de Comerç, que deia l'altre dia Raül Tamarit, que és una continuïtat de totes les accions que es fan al llarg de l'any, no? Però quina és la importància de la Fira de Comerç dins d'aquest continu, no?, d'accions?
1: La Fira de Comerç té una gran importància, perquè al final és una exposició de tot la gran varietat que tenim de comerços i dins del nostre poble. Per això avui un dia que la gent ix i veu, i perquè hi ha negocis que encara la gent costa de descobrir que estan al nostre poble, són negocis nous, negocis antics, com gent que fa 30 anys que està, i al final és una simbiosi, una combinació de negocis nous, negocis antics, i per tant és el que volem, un Pego viu, un negoci viu, perquè si no és el poble no té sentit. Uh-huh.
0: Perquè ho hem preguntat, però no volem deixar de preguntar, no? Quina és la potència del comerç local? Què el fa, doncs això, que doni vida al poble, Diana?
2: Oh, pues que doni vida són dues coses, per a mi dos punts molt importants. La primera és que cada persiana que estiga oberta, primer que tot, dona llum al carrer, manté els carrers nets perquè està obert, i això en quant a estètica, podríem dir, no? Mm-hmm. I això dona una idiosincràsia pròpia al poble.
0: Bueno, a banda dels aparadors, no?, que també n'hi ha molts aparadors que estan treballats, no?
2: Exacte.
0: Que són atractius.
2: Depèn del comerç, del teixit de comerç local que tinga un poble, pues la identitat del poble canvia, de ser comerços que poden estar a qualsevol altra part del món, a ser comerços que sols estan a Pego.
0: Aquesta singularitat.
2: Clar, aquesta singularitat i particularitat que has de vindre a Pego per trobar-lo, com pugui ser, pues, un comerç tipus Mateu, una òptica que tenim que té molts de serveis, entonces, marques que portem, cada botiga porta unes marques que respecten, tenen uns estàndards de qualitat i de respecte pel medi ambient ja de per si. Això, pues, són unes garanties que són transparents, que no es veuen, però que estan ahí. I com no, pues, per suposat, el fet de el factor humà, que és atendre i assessorar.
1: Sobretot és la proximitat, perquè entrar a un comerç local és la proximitat, el conèixer la persona que està venent el producte, el tindre la confiança del que està venent, el saber el que estàs comprant, i sobretot la confiança que el genera, el conèixer la persona, entrar, el dir bon dia, que el contesten, saber qui és, qui està darrere de cada comerç, que això anem a les grans superfícies i no sabem ni qui estem comprant, ni qui és, ni qui són. i per tant el comerç local és un comerç de proximitat, un comerç de dia a dia, i per tant és el que manté el que mantén viu un poble.
2: Clar, és que tampoc aporta res, si tu fa, com, o sea, els comerços locals aporten al poble, activament i passivament. O sea, activament, en totes les col·laboracions que puguen fer en filaes, en associacions, en tot el que puguen aportar econòmicament, i després passivament en els llums dels aparadors que estiguen obertes durant tota la nit o a les 12 de la nit, això li dona vida al poble, que netegis les voreres, que facis un aparador, que recicles, que tal, això tot vestix el poble i tot fa el que parlem, identitat. Mm-hmm.
0: Això és un concepte interessant, no? El de la identitat, i el veure com, i ho estàvem comentant fa no res amb les responsables de CREAMA, com al municipi s'obrin, també es tanquen, òbviament, no? Comerços, però que hi ha molts que tenen una durada important de temps, que això també significa que hi ha fidelitat al comerç local, hacia la localitat, i després d'altres negocis que van obrint-se, no? I això també és molt interessant, que la gent aposte per, doncs pel seu poble, per estar ací i per oferir allò del que és especialista o no, però que té gust, no? D'intentar cobrir nichos que potser no estaven fins ara.
2: Correcte, això és molt important per a que es regenere el teixit local, i això és un punt important. També és veritat que els nous negocis que s'obrin pues, tenen també una perspectiva més fresca, que és bona, perquè alternen la venda del seu producte en altres canals de venda o altres serveis, que es deixa pues, respirar i es dona un poc més d'aire al sentit de facturació, com parlem de facturació.
0: Sí. Que és important.
2: Que és important, clar.
1: I per davant del nostre ajuntament el que estem és així, per ajudar al comerç, per a fer cursos, perquè avui en dia, com bé diu Diana, la venda física és molt important, però la venda online també. Entonces, hem que a poc a poc anar modernitzant el comerç perquè anem ahir, vull dir, anem a fer una combinació de tant de la venda online com de la venda física.
0: Ara si que no... es parla tant de la hibridesa, no? de les coses híbrides, mm-hmm. En aquest punt també, clar. No? S'ha de fer...
2: És que és bàsic.
1: És precís,
0: un complement.
1: És un complement perquè estem ahí, i avui era així, perquè molta gent compra per redes socials i és una combinació. Però ja el dic, estem per ajudar, perquè al final es tracta d'això, es tracta que els ajuntaments, igual que les institucions, estan per ajudar els comerços en obrir la seva persiana al dia a dia. Per tant, tot el que fem és perquè el comerç continua viu.
2: Home, l'aliança de crear amb l'Ajuntament i l'Associació de Comerç és essencial per poder... I la de la Ràdio Pego, per suposat, també. Per donar-nos difusió. Per suposat. Però és essencial per a poder fer accions conjuntes que tinguin un poc més força que si les fem per separat.
0: Uh-huh. Perquè entenc, que, per tant, que també aquesta fluïdesa, no, de comunicació és important a l'hora del que dius.
2: Superimportant. Si no és frustrant. Si no n'hi ha fluïdesa entre les tres o els quatre organismes, és frustrant.
1: Claro,
2: i perd força.
1: Claro, el que t'ha de tindre un calendari anual d'activitats de que anem a fer durant tot l'any perquè el comerç tinga sempre una seguida i no siga coses puntuals, sinó que es fa una programació anual que la que tenim durant en diverses campanyes, que és la que comencem en la fira.
2: En la fira, sí.
1: Que ara segur darrere, comencem en la fira, després tenim per l'estiu
2: El rasca i guanya de l'estiu.
1: Després tindrem el bo consum, uh-huh. Que serà ara en octubre.
2: El bo consum és una campanya molt bona pel comerç local.
1: I
0: es complementa, ja, no?
2: Clar, complementa, ajuda a ser el bypass entre setembre i desembre, que és Nadal, que sempre n'hi ha com una baixaeta, doncs el bo consum ens dona, és un baló d'oxigen.
1: I després ja acabem la campanya de Nadal, que la gent ja compra per comprar, perquè són dades que la gent compra sempre, per tant són...
0: Bueno, però ahí també es fa una festa.
1: Sí, sí, sí,
0: no?
1: Són quatre campanyes. Són quatre campanyes que fem potentes junt l'Ajuntament amb l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, i en fi, es tracta d'anar un mig de la mà, perquè si no, no tenia cap sentit.
2: I el que volem és cada any pues, perfilar-les i millorar-les. Uh-huh.
1: Sí, també volia aprofitar que la feina que fa Radio Pego sempre està present en tot el que fa el comerç del nostre poble, tant en roda de premsa, quan en qualsevol acte que fem sempre estan presents, i com no avui la vostra premsa, sí, la fira de comerç, donant veu al comerç del nostre poble.
0: Perquè és important, jo crec que és el servei públic que hem de fer i que ens agrada fer, no? El donar veu, que per això està una ràdio local, que també volem ser pròxima, i un poc el que diu, bueno, la filosofia de vida del comerç local és la que mou també, en certa manera, a Ràdio Pego. Per tant, moltes gràcies per...
2: Gràcies a vosaltres.
0: ...vostres aportacions i a gaudir del que queda de dia. Bueno, que hi ha molt encara.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: A vosaltres.
2: Adéu.
3: Ràdio Pego, servei públic.

0: porta la l'altre...
1: Bueno, sí, propietari.
0: I han decidit, bueno, si vol ho expliqui.
1: Sí, claro. Estem en la Fira de Comerç, això cada vegada està més ple de gent, es nota que van passant les hores, és migdia i això es nota. I continuem amb més protagonistes d'avui, en este cas amb Maria José Company Romà, ella és gerent d'Ambra Assegurances i és la primera vegada que tenen presència a la Fira de Comerç. Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Explica'ns per què esteu ací. Per què heu decidit fer el pas d'eixir a la Fira de Comerç?
0: Pues resulta que hem adquirit aquest negoci i...
1: Bé, perquè podem dir que estem parlant d'un negoci que és nou, tot i que no és nou.
0: Correcte. No és nou, sinó que abans era d'un altre propietari. Aquesta persona es va jubilar, es va donar l'oportunitat de comprar el negoci en la cartera que hi havia, vam veure l'oportunitat de negoci i ho vam adquirir nosaltres. Hem vingut a la fira perquè donar-nos a conèixer a la gent, per dir que l'anterior propietari ja no té res que veure, sinó que ho hem adquirit nosaltres i que som unes altres persones que regentem aquest, aquest negoci d'assegurances.
1: Ambra Assegurances, sou 5 socis que esteu especialitzats en assessoria i en assegurances.
0: Correcte.
1: O sigui, que heu fet com una simbiosi també per a oferir encara més en un mateix, des d'un mateix negoci, no? Més, podríem dir, de sants.
0: Ampliar. Sí, som dos socis que ens dediquem a assessoria fiscal i laboral i tres dels altres socis són persones que tenen molta experiència en assegurances i ens hem unit per a donar i ampliar i donar més oportunitat a la gent que veja més producte, més competència i és una oportunitat de negoci més gran.
1: Per a vosaltres, quina és la importància de tindre un negoci local, és a dir, a un poble, tot i que després pugui ampliar-se a través de les xarxes, no?
0: Pues mira, per a mi el més important és la proximitat amb les persones. És a dir, si tu eres pròxima a les persones, ja no a la gent, sinó a les persones, sempre el respon el millor. Si tu ara vens i em dius, Maria José, jo necessite això i jo puc donar-te un preu assequible i un producte que a tu s'adapti a les teves necessitats, i el tracte de persona a persona pense que és el millor que pugues oferir.
1: Sí, perquè l'altre dia, per exemple, escoltava justament no, a una assessora que estava en un programa de ràdio a nivell estatal i ella deia, perquè li preguntaven sobre un tema concret, no, i diu, és que actualment no cal que estigues a aquest poble per a tindre un assessorament sobre qüestions de qualsevol àmbit, no, sinó que tu pots preguntar-me a mi i a través d'un correu electrònic o d'una consulta i nosaltres et donem aquest servei.
0: Correcte.
1: Vosaltres és així, també.
0: És veritat que ens hem d'adaptar a les noves tecnologies i avui en dia el via email, via WhatsApp, es pot donar també el servici, però jo dic que el tracte persona a persona és el millor que hi ha.
1: I en certa manera esdeveniments com este de la Fira de Comerç, que és anual, també et permet, com estaves comentant, donar-te a conèixer, no? Sobretot si tens una nova marca de la que doncs, vols que la gent la conega, no?
0: Correcte. Està passant-nos que, de fet, fa 2 anys que hem adquirit aquest negoci i estem donant-nos compte, avui així a la fira, que la gent no sap que eren nosaltres els nous propietaris. No sap que hem canviat de nom, no sabien que eren nosaltres i està donant-nos pas esta fira a que la gent del poble i forasters també, que siguem benvinguts, clar, que som nosaltres que ho hem adquirit i que som nosaltres que portem avant aquest negoci.
1: Per tant, és interessant, no?, a banda de poder compartir amb altres comerços diferents experiències o punts de vista, no?, el també justament això que estàs dient, no? Donar-te a conèixer que la gent del poble vega que existeixes, que estàs ací i que tens molt per a oferir.
0: Així no és. donar-te a conèixer i que sàpiguen el que oferixes.
1: Que això és importantíssim.
0: Molt important, correcte.
1: Doncs no sé si vols aportar-nos alguna cosa més, Maria José. On esteu?
0: Estem en Ambra Assegurances, l'estand que hi ha sí, per la meitat, i que tota la gent que vulgui vindre a conèixer-nos, ens presentem. No anem a avassallar a ningú dient vine, fes-te una assegurança, que ho tenim a millor preu. No, nosaltres venim a presentar-nos, que la gent es conega. I a partir d'ahir, si algú vol vindre algun dia a l'oficina, tots seran benvinguts.
1: Doncs deixem aquesta invitació ahir i a veure si la gent respon. Moltíssimes gràcies, Maria José.
0: A vosaltres.
1: Adéu.

Radio Pego, al 100.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

0: avec les filles.
1: Bé, que la tenda portes cognoms dels dos.
2: Que porti què, eh?
1: El cognom dels dos.
2: Dels dos què, eh?
1: La tenda com és? No és Miralles Mateu?
2: Vale.
1: I pues per això, que està bé, que porte...
2: Ah, perquè no es baralla ningú, eh?
1: Continuem a la Fira de Comerç amb molt d'ambient i això dona gust. Podem dir que, bueno, és nodrir, no? I és veure com la gent respon d'una manera tan positiva a la proposta dels comerços de Pego. I tenim amb nosaltres a Raquel Miralles Mateu. Raquel, el teu comerç fa molts anys que està en marxa. No sé si això per a vosaltres és una responsabilitat. Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Pues sí, la meva tenda és des de 1900. Soc la quinta generació.
1: Uau,
2: per part de ma mare. I la quarta per part de mon pare. Per això quan vaig canviar la tenda al carrer Major vaig posar Casa Miralles Mateu, perquè si poden Miralles, ma mare s'enfada, i si poden Mateu, no. N'hi ha que quedar bé, Casa Miralles Mateu.
1: Clar que sí.
2: Tota la vida em dic, me'n vaig a Can Mateu, Can sí. Mateu, pues, ara Casa estàs. Miralles Mateu. Uh-huh.
1: Per això, per a que no es baralla ningú i, a més, per a identificar la fusió dels dos negocis. Què és el que ofereixes avui així al Passeig Cervantes? Què pot veure la gent?
2: A veure, el que porto jo així al passeig, realment, jo voldria portar, tindre 10 paraetes com les que mos han posat, perquè jo tinc moltíssima varietat de coses.
1: Has
2: entonces,
1: de triar. Entonces,
2: clar, he de triar, perquè mira, ha vingut gent que diu, ei, no has portat cinturó, no has portat... És que toque molts articles i moltes cases, però entonces he portat pues, una pinxelleta de...
1: De cada una.
2: Però bueno, tampoc, de cada una. Pues m'ha centrat més en la roba, que n'hi ha coses molt xules d'esta col·lecció, d'aquesta tardor-hivern, però ja el dic, jo ver a algú que vam dir, Raquel, pots portar 10 paraetes per tu, i els haver omplides.
1: Però trobo que no tindríem prou Passeig Cervantes per tant.
2: No.
1: No sé si és difícil per a vosaltres, o en el teu cas, el haver de triar, no? El fer la selecció de... Doncs això, del que... pot trobar la gent a la tenda, perquè, com deies, n'hi ha moltes coses i els estants són d'unes dimensions no molt grans, no? I, per tant, no sé si per a vosaltres el posar-vos ahí, centrar-vos en pues no, agafi això, agafi allò, vull mostrar un poc de teixit, però també de producte, pues el que deies, de cinturons, de bolsos, de no sé, és difícil? O més o menys estàs acostumada?
2: Jo pense que, igual jo, com moltíssimes tendes que tenim ja una antiguitat i estem ja fa molts anys, jo crec que no. El dissabte jo en un quart vaig triar el que... Però trobo que ho fa l'experiència, com moltes tendes, o quasi totes les que estem així al passeig, mos passarà.
1: I per a tu, què implica una fira de comerç com esta? Vull dir, què significa?
2: A veure, ho trobo molt bé, m'encanta a mi que fem aquesta fira perquè és un poc mostrar que n'hi ha tendes en Pego, pues que la gent passa, gent que no el coneix, gent forastera, gent de Pego que potser no té costum o li fa cosa entrar a la tenda per a pegar una ullaeta, entonces jo també que és això, està molt bé i espero que no es perga perquè hi fa festa al poble també, trobo que està molt bé.
1: I per a tu, que és una pregunta que he fet a pràcticament totes les persones que han passat per ací, quines són les potencialitats o quines són els punts forts del comerç local? És a dir, què és el que oferiu? Què vos distingeix dels grans comerços, de les àrees comercials?
2: Vale, jo pense, primer que tot, el tu a tu, la confiança. El que vinga una xica, ai, ja m'ha deixat el monedero, porta-teu que demà ja m'ho pagaràs. Ai, és que m'agrada esta jaca, m'agrada este jersei i m'agrada l'abrigo, però tot no pot ser. Em porta-teu i el mes que ve l'altre. No, però ai, jo us ho dic, que res, que no patis, que és que la dispensa la tinc plena, que no, ja m'ho pagaràs. Però és lo bo d'un poble, el centre comercial, no es coneixen, no sé, entra una xica i vull, mira que t'ensenye això. Ostres, clar, coneixem el nostre client, no? Uh-huh. I jo també que això agrada molt. Igual que molta gent de la que ve la tenda, al igual que n'hi ha molta gent que potser entra al centre comercial i no volen que es despatxen, prefereixen mirar, també n'hi ha gent que vol, pues, que quan la coneixes, que ja l'ensenyes, que l'orientes, que li combines, que l'ajudes. Mm-hmm. Entonces jo crec que és algo que no dona a tres tendres més grans.
1: Mm-hmm. Què li diem a la gent? Està clar que sí, ara n'hi ha molt de soroll, no? Però en general, què creus que la gent ha de retindre d'aquest tipus d'accions que feu el comerç local, el comerç de proximitat, aquest comerç que està ahí cada dia, obrint la persiana? Quin és el missatge? En una frase, què li diries a la gent?
2: A veure, en una frase, pues que estem ahí i que millor que ajudar-nos uns als altres, perquè és diners i jo crec que és una roda. Jo crec que l'important és que els diners es queden en Pego, perquè després pues, pots anar a, no sé, al fontanero i després te se trenca i li pagues al fontanero, el fontanero ve a la tua tenda a comprar. Jo crec que hauríem ser conscients de que... de que això, de que els diners deuen quedar i que n'hi ha que comprar a Pego. Si algun dia, per lo que fora, que espero que no arribi mai, les tendes de Pego desaparegueren, la gent ho ploraria, perquè les escaparates donen vida al poble. I això, però té que ser en ajuda de tots, que la gent compre a Pego.
1: És el cercle perfecte, no? Que és el que tu dius, l'economia circular, en certa manera, sí. Perquè al final es queda tot, es distribueix i va d'una butxaca a una altra, no?
2: I que a Pego n'hi ha de tot, és que a Pego tenim de tot, de tot. N'hi ha molta gent que em diu, és que la tua tenda trobi coses que no trobe en altres llocs, referint-se als,
1: sí, als productes que
2: ofereixen, als centres, sí, sí, comercials, coses que no trobem, igual en la meva tenda que en totes les tendes de Pego, tenim coses molt xules.
1: Doncs és que demà amb això tenim coses molt xules, que la gent les descobrisca avui, que faci una ulladeta i després que entre, no? Que faci una exploració major en cadascun dels establiments que tenim a Pego. Moltes gràcies, Raquel.
2: Gràcies.
1: Que vagi molt bé el dia. Adéu.

Ràdio Pego. Som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

0: A la Fira de Comerç hi ha un tast de moltes de les, dels productes que es poden adquirir a Pego. Han passat per esta taula textil, begudes alcohòliques i d'altres qüestions semblants. Han passat també assegurances i hi ha també flors. Flors fetes, bueno, joieria botànica, però també flors de veritat, flors reals. I tenim amb nosaltres Ade Aguilar, de Flors Mandràgora, i en primer lloc ens agradaria saber què és el que has portat avui ací a la fira.
1: Bueno, hola a tots. Pues avui hem portat més que res per a ensenyar, nosaltres fem bodes, fem tot tipus d'eventos, però clar, un dels eventos
0: forts
1: són les bodes, i res, hem portat novetats, que en les bodes cada dia s'innova més. Hem portat unes màquines que trauen boles, com tota la vida els xiquets, i dins aquestes boletes tenen uns pins que avui es han portat en coses de Pego, però que es pot posar a les bodes en pins dels nòvios o en qualsevol coseta, sinó que els nòvios es faci gràcia. I hi ha una altra maquineta que també fa targetes, que en este cas també han portat targetes de Pego, però que de coses referents a Pego, però que en una boda, per exemple, pues són fotos dels nòvios o frases gracioses, o no sé, pot ser lo que sigui.
0: O sea que de Flors Mandràgora tenim ahí les flors, perquè
1: sí,
0: són una cosa important dins de les bodes, però que a més tenim altres productes,
1: claro,
0: que fan molt particular aquest esdeveniment.
1: Més divertit.
0: Més divertit,
1: clar,
0: sí, és una
1: clar,
0: paraula,
1: clar.
0: I molt personalitzat, no? Podem
1: clar,
0: dir també.
1: I, bueno, i a banda d'això, pues, han portat també un poquet de representació de rams també preservats que fem.
0: Què són rams preservats?
1: Pues, els rams preservats són rams de flor natural, però que estan tratats, no és flor seca, és preservar, es diu preservar perquè es traten en un material perquè es queden quasi com si foren de veritat. Vull dir, fresques, vamos.
0: Sí.
1: I queden molt xulos i s'estila ara mogolló. Hi ha mogolló de xiques que s'agrada aquest tipus de rams. I també n'han portat perquè...
0: Pues mira que estava pensant que aquest tipus de flor per al dia de Tots Sants, que no està molt lluny, pues igual també es podria adaptar.
1: El que passa que aquest tipus de flors per lo de Tots Sants no va bé.
0: No, perquè... massa viva?
1: No, perquè això posar al cementeri, clar, el cementeri fa rosaes, plou, i
0: ja.
1: Són coses que es fan...
0: Que estan més per a interior.
1: Això són coses per a interior.
0: Bueno, està bé saber-ho.
1: Sí, clar. I res, això, i sempre pues, allí... Tot el referent a bodes, també tenim allí la tablet, que si algú vol parar-se i mirar coses, pues estem ahí per ensenyar tot
0: el
1: que
0: fem. Sí, no? Perquè aquesta és la funció d'una fira de comerç, no? El poder mostrar tot allò que tens. A banda del que ja sap la gent que fas, el poder aportar doncs, aquelles complements o novetats que tens dins el teu servei, no?
1: Clar, i referent a bodes, pues la veritat és que cada volta fem bodes més personalitzades i a voltes la gent, és que sí que els agrada fer, perquè n'hi ha de tot, no? Però és que sí que els agradaria fer-se una boda molt personalitzada, a voltes tenen por de demanar, i no, nosaltres ens dediquem a això, ens tenen que dir, volem una boda marinera, o volem una boda de cuento o de
0: l'espai,
1: per exemple. I entonces nosaltres fem propostes per fer aquesta boda i entre els nòvios i nosaltres pues, anem dissenyant una boda que siga fina a lo que la gent vulga, clar. I això és el que volem ensenyar avui en si.
0: Molt bé. Per què és important la Fira de Comerç per a un local com, o per a un negoci com Flors Mandràgora?
1: Pues, home, la Fira de Comerç sempre penso jo que està guai pues, perquè estem així tots els comerços junts i això, i la gent en un mateix lloc està veient quines coses n'hi ha al poble. Perquè a lo millor, encara que passen tots els dies, pues, a lo millor algú ve al meu comerç a per un producte I es pensa que només és per a aquest producte. Mm-hmm. I així a lo millor passa i es expliques coses i fan, ai, que també, de fet, gent que són clients meus ara han passat i m'han dit, però que també feu això, això de les boles que és? Pues, ho expliques i veuen que n'hi ha, a lo millor a la tenda entren i quan van directe això, pues, no es parla i així pues, estàs més esplaiada i expliques sí. Més bé algunes cosetes que...
0: Bueno, estàs en un moment de festa, no? Clar, de celebració, i aleshores també convida a clar, poder intercanviar d'una manera més fluida, podríem dir.
1: Clar,
0: no?
1: I la gent que ve a veure la fira pues, ve predisposta ja a veure productes del poble o de lo que fem així, vull dir que estan en ese moment d'això.
0: Sí, que estan receptius.
1: Claro, i està molt bé. I damunt estar en tots els companys del poble que treballen en companyia teua... Està guai.
0: Pues moltes gràcies,
1: pues
0: gràcies per haver passat per ací. Gràcies
1: a vosaltres per difundir-ho, tot això.
0: Gràcies a vosaltres per fer l'esforç.
1: Vinga, adéu. Gràcies, adéu.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

0: Bé, continuem a la Fira de Comerç i continua la Fira de Comerç plena de gom a gom. La veritat és que dona gust mirar el Passeig Cervantes perquè està, doncs, això, amb moltíssima gent que ve a veure, que és el que ofereixen els comerços de Pego. I en aquest cas tenim amb nosaltres a la taula a Pascu Vicenç, que estàvem parlant de diversificació de producte, perquè el tenim així al costat de l'estand de Radio Pego, ja amb la parada preparada per a fer una paella.
1: Una paella, sí.
0: I
1: una paella diferent.
0: Ens contaràs un poc quin és el menú que tens preparat. Sí. Però és que, a més de tot cuina, té tot en mobles i tot madera. Vull dir que tu, quedet, no pots estar, no?
1: No, quedet no puc estar. És un cunt de mal sossego que diuen.
0: Perquè
1: però bé, en lo que és tot mobles, o sigui, des que tenia l'empresa, que ja són 8 anys que vam fer els mobles, pues, he participat tots els anys en la Fira del Comerç. Uh-huh. I en tot cuina, pues, este és el segon any. Fa 3 anys que he obert, el primer any no va poder ser, perquè d'això, però ja el segon any que venim també així a fer una paella en viu.
0: Què implica per a tu una fira d'aquestes característiques?
1: Pues, nosaltres ens funciona prou bé perquè com estem poc lluny que estem al polígono, no? Així la molta gent, quan ens veu, i vosaltres també teniu un moble, dic, sí, ja n'esteu, estem allà al polígono. Ai, no ho sabia. O sigui, ens donem a conèixer, la gent que passa per davant, pues, ens coneixem, la majoria que són del poble, no sabem que té la tenda ni res d'això.
0: Mira que per a recordar que esteu. Que és una manera també de recordar que esteu.
1: Sí, i de donar-te a conèixer un poquet de cara al públic.
0: Dius que vas a fer una paella especial. Quin tipus de paella vas a fer?
1: Pues mira, ja que anar innovant, de fer cosetes. Anem a veure la cara a la setmana de gastronòmica de l'arròs, que la tenim ja al costat. Pues ha estat mirant per preparar un parell d'arrossos diferents del que estem fent normalment, i hem fet les provetes, ens ha eixit molt bona i anem a fer-la avui. És senyoret, però per no dir-li senyoret, uh-huh, perquè el senyoret sempre ens diem on anem a lo que és en el peix, en la base de peix, de sepiet i tot això, però jo li he posat paella senyorial. Però és una paella senyorial de lagarto, que va en carn de lagarto, i tu diràs, lagarto, dic, com sona això? Pues el lagarto és de cerdo, és una part que està entre les costelles i el llom, ¿vale? Uh-huh. Que és així estiraet, i té i el nom d'aquesta part es diu lagarto.
0: Uh-huh.
1: I el de més és el garrofó i la bajoca i la pebrera, tot igual, però va tot trossejaet, xicotiu, i la carn, quan no té os, va trossejaet xicotiu, que siga cullereta i a dins, com la paella, com la del senyoret de peix.
0: Perquè m'encanta la paella, siga del tipus que siga, perquè clar, després està la discussió, no?, de si paella valenciana, sí, què és o què no, però bueno, és que la paella és del moment, del que hi ha, no?, de temporada.
1: No és una paella valenciana perquè no tens el conill, el pollastre i tot el més, però tot l'altre ho porta, o sigui, canvia més la carn.
0: Exacte.
1: Canvia més la carn.
0: Si així, paelles pràcticament diverses i de cada diumenge, no?
1: Sí, nosaltres aquí al restaurant tenim molta varietat d'arrossos, molta, melosos, secs i fideuais, tenim molta varietat. Uh-huh. Anem a un poc de lo bàsic, algunes coses que fem nosaltres, i ara per la setmana d'arròs vaig a fer també, conèixer el que és la gamba ambleta, que la gastem per les coques escaldades, d'això. Uh-huh. Però fes un arròs melós,
0: sí,
1: en gambeta d'esta, sí, ambleta.
0: Molt bo.
1: Que també l'han provat i es queda de la muerte.
0: Quina és la, perquè ho estic preguntant, no? Per a tu, quins són els punts forts del comerç local?
1: Els punts forts del comerç local?
0: Què ofereix el comerç local? Que no ofereix que una gran superfície, per exemple?
1: Pues lo que oferís sobretot és el tu a tu, el de parlar persona a persona, i això en gran superfície no ho tens. Jo he atatet un, atatent un altre, i la setmana que ve no està ni treballant tampoc, i no saps mai d'això. Així tens el tu a tu, persona a persona, que el dona una seguretat i el dona una confiança per a poder tu comprar i tindre aquesta assegurança de que van a respondre en el producte, van a vendre, tot el que siga.
0: Uh-huh. Eixa confiança que alhora també es tracta d'una comunicació, no? Per exemple, si van a tot en mobles, potser en aquest moment no tingues el que la persona demana, però que sí que parlant, no?, es pot aconseguir o es pot adaptar al que demana el que tens.
1: Sí, sí, com el client intentem adaptar-nos, pues, al pressupost que porta o a les idees que porta.

0: que has pensat, no, amb el temps,
1: sí,
0: i les diferents cicles econòmics que hi ha i aquestes coses que fan que et reinventes.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí, però hi estem, portant de la madera, els mobles i el restaurant. O sigui que...
0: Tot avant.
1: Adelante.
0: Moltes gràcies, Pasqual.
1: A vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 100.8 de la FM.

0: I continuem, perdó, continuem a la Fira de Comerç de Pego. En aquesta part de la fira hi ha un ambient espectacular, hi ha moltíssima animació. Es nota que tenim ahí la barra propet, que ja sabem que s'ha de socialitzar, no?, en aquests esdeveniments. I pràcticament ja per a tancar tenim amb nosaltres a Maribel Muñoz. Ella és la propietària de Moda MM, un establiment que fa 40 anys que està obert a Pego, i per tant això ja implica, doncs, que té una solera, no?, un, podem dir que està, bueno, arrelaíssim a la localitat. Maribel, per a vosaltres, eixir a la Fira de Comerç, què significa, què implica, què té este esdeveniment anual per a vosaltres?
1: Bueno, jo, perquè...
0: Ai, a veure.
1: Jo sempre he col·laborat en el que és l'associació de presentar-me a la Fira de Comerç, pues perquè és una manera de fer-te conèixer en el poble, però també seria molt interessant que vinguera molta més gent de fora, per a que mos coneguera. La veritat. I entonces jo, pues, sempre, pues, així al final de tot venen les meves clientes a comprar-me, i alguna que altra persona que a lo millor no ve, però...
0: Bueno, però sempre hi ha ese punt, no?, de pot ser algú el descobreix en una fira de comerç, siga del poble o siga de fora, no?
1: Exactament, però que és molt interessant que es faci una fira, pues, que atraga a més gent, pense. Sempre ho ha pensat i sempre ho ha dit.
0: Sí, és veritat que això seria molt interessant, però també és cert que els pobles cada vegada tenen més activitats, no només així, sinó que en tots els llocs n'hi ha coses i has de triar, no? Aleshores, bueno, és intentar, pues, trobar aquest buit i fer això que dius, no?, que puga vindre gent també de fora. Maribel, què és el que podem veure en el teu estant? Oui,
1: en el meu estant, sí. jo tota la col·lecció que estic recibint ara, pues, és la nova col·lecció de tardor-hivern, i així, pues, no la porta. La tinc a la tenda, entonces si algú vol passar per la meva tenda, jo estic en Ramón y Cajal número 34.
0: Per si algú,
1: per si algú s'ha despistat. I així, pues, ha portat l'estoc que tinc a la tenda, ha posat uns preus molt bons per a poder acabar-ho, perquè el que no m'interessa també és que me se quede ahí la roba, morir-se de risa, i donar-la a un preu més econòmic perquè la gent se la pugui comprar.
0: Molt bé. Maribel, quina és l'atractiu del comerç local, del comerç com a Moda MM?
1: Pues jo penso que l'atractiu és que és una tenda de poble de tota la vida i que la gent va amb molta confiança, confia molt en tu, el coneix, la trates en lo millor possible, amb molt de carinyo, i molta gent, pues, encara li agrada anar a la tenda del poble a comprar perquè és més, com, més familiar, l'aconselles, li ho mostres si vol, que li ho mostres, si no se ho mira ella i no passa res. Per a mi l'atractiu és ese d'una tenda com la meva d'ara.
0: I en aquests 40 anys han canviat molt els estils, o en cada cert temps tornen alguns?
1: Pues penso que sí que han canviat els estils, algo, però que sempre torna, pues, la moda va canviant, perquè ja al final tot està inventat, però clar, canvien algunes cosetes per poder-ho adaptar a que canvi un poc la moda, si no sempre seria la mateixa. Jo també sóc prou bàsica i també tinc prou coses bàsiques. Entonces...
0: Perquè tu a on vas a mirar per a portar, a on vas a seleccionar el producte que després ofereixes?
1: Pues jo tinc els meus representants de roba que em mostren les col·leccions, les càpsules de les col·leccions, i entonces jo, en un mostrari molt ampli, jo em trio la meva col·lecció que jo vull comprar. A lo millor en altres pobles em trien una altra i és la mateixa roba, però jo em porto una i en Oliva a lo millor em porten una altra. Perquè n'hi ha molta roba, entonces jo m'ho trio, faig una separació i d'ahí
0: que suposa que al llarg dels anys, pues, has anat consolidant, no?, el gust i també un poc el que la teva clientela demanda.
1: El que la gent demana, més o menys, o la teva clientela que jo sé que vol, o vol pantaló més estret, o vol pantaló més ample, bueno, en general,
0: Perquè, òbviament, has de ser observadora i saber un poc què és el que agradarà, no?
1: Clar, clar.
0: A l'hora d'elegir.
1: Jo intento que m'agradi el més possible a mi per a poder-ho que agradi a la gent.
0: Perquè això és bàsic,
1: perquè
0: també,
1: això,
0: no?
1: Perquè això és bàsic, perquè no m'agrada comprar coses que no m'agraden gens per a vendre, encara siguin molta moda.
0: Perquè al final també has d'estar a gust en el producte que vens.
1: Clar, clar, així no.
0: Què li diguem a la gent que està escoltant-nos sobre aquestes coses, no? Sobre com cuidar també el comerç local, que fa que els carrers doncs tinguin més vida dels que tindrien si no estiguereu.
1: Ai, pues jo m'agradaria que la gent es conscienciara més de que en els pobles, pues, en este poble, per exemple, en Pego, tampoc pots agarrar un autobús, un tren, anar-te'n a València, anar-te'n a Galacant, que així tenim de tot. Entonces, pues, tenen que intentar, pues, eixir més a comprar al poble, que mos tinguin més en compte.
0: I... Perquè ja veiem en tota la gent que ha passat per ací que els teniu molt en compte. A la clientela, la teniu molt en compte i la cuideu molt, no? Aleshores, jo crec que això també és el que la gent ha d'entendre si no ho sap ja.
1: Ja,
0: yeah. Sí. Això és un punt. Moltíssimes gràcies, Maribel, per haver passat per ací.
1: A vosaltres.
0: I que acabés de passar una molt bona fira de comerç. Gràcies.
1: Gràcies.

0: Ràdio Pego, ràdio de proximitat.
1: I a aquestes hores, des de Ràdio Pego, ens vam posar punt i final a este directe des de la Fira de Comerç 2026 de Pego, una fira que té un llarg recorregut. Recordem, la primera edició va ser el 2004 i la veritat és que en aquests moments podem dir que hi ha encara un ambient extraordinari. La gent té ganes d'estar a l'aire lliure perquè fa un dia excepcional. I abans d'acomiadar-me, com no, doncs agrair la tasca dels meus companys, de Carolina Ferrer i de Vicent Morera, que han estat al control tècnic i que gràcies a ells doncs estem sonant en l'aire, i que sense ells no podríem, doncs, no podria ser possible totes aquestes coses que hem estat comentant. I recordar també que este, el de la Fira de Comerç, és un esdeveniment festiu, una celebració que acosta a la ciutadania allò que pot trobar cada dia als nostres carrers, als polígons, tendes que cada dia obren per a oferir a la clientela una variada quantitat de productes, un homenatge a les persones que cada dia obrin eixes portes dels negocis, que són persones, recordem-ho, emprenedores, ja ho heu pogut escoltar, constants, atentes, especialitzades, amables, persones que coneixem, veïns i veïnes del nostre poble, que aposten per tirar endavant la seva empresa, que aposten per donar vida i fer bategar el cor de la seva localitat, i que vos aconsellen en tot el que vosaltres demaneu. Així que, dit això, recordat això, posem punt i final a este directe de Ràdio Pego a la Fira de Comerç, i confiem, desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada. Fins a la propera. Adeu.
2: Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música de ara i de sempre.

0: Radio Pego, www.radiopego.com. Radio Pego, @radiopego, està també a Facebook i Twitter.
1: Estàs escoltant Radio Pego, la millor música de ara i de sempre.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify @entrenosaltres_podcast.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Podríem contar mil històries, podríem ficar-se a dialogar. El que passa, estem massa enredats.

0: Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

0: l'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego. 107.8 FM.
2: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

0: Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego.
1: La vida és això.
0: Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, unflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues.
1: Que el premi siguis tu.
0: Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine.
1: Avui és tan incert.
0: Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego.
1: Que no se't passi, no te n'oblidis. Hi ha moltes coses bones que dona la vida. I wanna love you.
2: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
3: Cuando me dice que pare.
4: O que quiere irse a casa.
5: Cuando no dice nada.
3: Pero veo que se agobia.
4: Todos sabemos lo que significa no.
5: ¿No?
3: Si no entiendes un no,
4: eres un potencial agresor sexual.
5: No es no.
2: Respeta los límites, ¿sí
3: o sí?
5: Gobierno de España.
6: 107.8 Radio Pego.
7: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
0: I tu, ets el més important per a nosaltres?
8: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, pots entregar-nos la teva proposta de programa.
0: I per això, t'ho posem fàcil.
7: Pots fer-ho descarregant la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
8: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó... I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escolta'ns.

0: Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulguis, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.

se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.

0: Ràdio Pego.
1: 107.8 FM.
0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
2: Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify @entrenosaltres_podcast.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos

0: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

0: Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, pots entregar-nos la teva proposta de programa.
0: I per això t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.